0: el 90% son provocados por los humanos. En cambio, Carles, en el informe denunciáis que no se actúa de manera prioritaria contra las causas humanas del fuego.
1: Correcto. Esas cifres son las cifres oficiales, no las nuestras. Y efectivamente, eso resulta que encara que la evidencia diu que la inmensa mayoría de los incendios los causem els humans, y he de dir ja que majoritàriament per negligències i accidents evitables al 100% si se dedicaren esforços, en la pràctica no se dedica el foco, no se posa el foco, la prioritat, en evitar aquests incendis. I veiem que la immensa majoria dels diners que teòricament haurien d'anar a previndre, que s'ha d'entendre per evitar les causes, no van a evitar aquestes causes, van a parar a altres actuacions que només tenen sentit, si és que el tenen a posteriori, com per exemple fer tallafocs, fer neteges, que només poden actuar quan ja està el foc fora de control, quan no s'ha pogut evitar, quan no s'ha fet la prevenció. O sigui, s'actua a posteriori i, a més, estem veient que amb el canvi climàtic i les mesures, lamentablement, també són superades pel foc amb gran facilitat. Per tant, el foco s'ha de posar en evitar els focs evitables.
0: Això t'anava a preguntar, perquè un altre dels punts que analitzeu és això, no? Que degut al canvi climàtic, qualsevol incendi, per xicotet que siga, pot cremar desenes de milers d'hectàrees i que la vegetació no és el problema per a que els incendis s'expandissin. Per què? Què ha canviat?
1: Bueno, primer que res, això ja ho sabíem i lamentablement no s'actuava antes. Va haver en l'any 94 uns grans incendis tremendos, més en el País Valencià, més i més intensos que els que estem patint, i entonces se van posar les piles en extinció i se va donar molta, se va dedicar molt de diners i de mitjans i d'organització per la lluita contra el foc, i és innecessari, però la primera és la prevenció, i en prevenció no se va actuar, i la demostració la tenim en que hem comparat les dades que n'hi havien en els anys 70 o 80 del segle passat, i si comparem el número d'incendis que n'hi havien entonces i els que tenim en els darrers 20 anys, el número és pràcticament el mateix. S'ha millorat en l'extinció, però desgraciadament, quan les condicions són tan extremes, ni tan sols això ens salva de tindre moltes hectàrees cremades. I que en condicions extremes com aquestes, pues hem de dir-lo, és que el foc se bota, tallafoc, se bota, igual crema, estem veient que s'han cremat zones quasi semidesèrtiques, com en Almeria. Deien els afectats que igual se cremaven boscos que diuen gestionats com no gestionats, boscos que tenien molta biomassa com els altres que en tenien poqueta. Però és que hem de comprendre que, a més, la immensa majoria dels focs, la immensa majoria en el País Valencià, el 77% no s'inicien en zones forestals, sinó en zones agrícoles i, bueno, en activitat humana. Amb això vull deixar ben clar que no s'ha de culpabilitzar els llauradors. El que s'han de fer és donar alternatives, per exemple, a la crema de restes agrícoles, que les hi ha, donar alternatives perquè no es vegin els agricultors ni ningú en condicions de posar en perill el medi ambient i al final les cases, els conreus, la vida humana. Això costaria molt menys, però molt menys que un quilòmetre de tallafocs.
0: És a dir, que els discursos estos que cada volta escoltem més de que la falta de neteja del bosc està provocant els grans incendis forestals, i aquests discursos no es sostenen amb l'experiència, no?
1: No se sostenen amb les dades que tenen que conèixer o coneixem nosaltres perquè hem estudiat les publicacions oficials, els informes oficials, i els primers que ho tindrien que conèixer i saber bé i actuar en conseqüència són els tècnics forestals de les administracions i els responsables polítics de les administracions. Els incendis, això que se diu és un bulo, això que se diu és que els incendis és perquè hem abandonat la muntanya i tal. No, les comarques més despoblades no són les que més se cremen. La vegetació natural no es crema mai espontàniament. Ni la calor, ni el vent de ponent, ni la sequera, ninguna d'aquestes coses crema, no origina cap incendi. El que passa és que si s'encén un foc majoritàriament per causes humanes, per tonto que siga aquest foc, qualsevol foc se podrà convertir en aquestes condicions en un desastre. Per tant, la conclusió és evitem-ho.
0: Doncs Carles Arnal, membre d'Acció Ecologista Agro i responsable d'aquest interessant estudi, moltíssimes gràcies i a veure si comencem a pensar en altra forma d'evitar els incendis forestals.